la pista. Nosotros el ritmo. Mix Club. Con Juan Antonio Casas.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada temporada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li treballem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otó del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exercici.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: apareix
1: és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues,
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Vanina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: D'efectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que l'autor de Freising parlés per primer cop del Preste Joan,

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques. A les estepes.
1: És una mostra de, del famós i mai suficientment bé imitat candy fònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu de... Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé
1: però
0: per què.
1: Però ho has donat concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale.
0: En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem de la Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliu d'així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això, l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, amb petits oasis, però...

0: És a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
1: I com serà, doncs, aquest escenari?
0: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques estan molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles. I per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa seran els pobles tsan occidentals que donen en origen als tibetans, no? Llavors ja tenim aquí en un moment xinesos, turcs, huns,
2: mongols, tibetans,
0: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud, i giren cap a l'Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
2: Bueno, pot ser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent d'oient.
0: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, eh? Mm-hmm. Els kushans, mm-hmm. no? Els turkmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
2: Aquests sí que en sonen una miqueta,
0: no? Ni que sigui perquè Turkmenistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks... De tots aquests, si pensem, no? De tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms. Els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
2: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
0: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
2: un meló suficient.
0: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
2: Que li haurien de dedicar molts programes.
0: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
2: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
0: D'aquí 12 anys.
2: D'aquí 12 anys.
0: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
2: Quina?
0: El puc fer abans.
2: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
0: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
2: El programa, crec.
0: Vale.
2: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
0: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels huns, no? O la creació del geganat turc al segle VI, no? Que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, mm-hmm. i que o la que portarà, no? I ara al segle XII, a la creació de la Confederació Mongola, no? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi, o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
2: Catxis.
0: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. Els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
2: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
0: Exacte.
2: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
0: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i el Sassànides, no? És també una lluita ideològica i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire, gaire ben vist. Perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme i, per tant, l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre els 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
2: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, ja el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
2: cap
0: a l'est, no? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nacionals de la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
2: Segle VII, eh?
0: Segle
2: VII. És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia. No, i van anar per tota l'Àsia central, no, veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
2: I on acabaran aquests, els nasturians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nasturians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
2: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
2: Per què?
0: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, ah, arriba un nasturià i diu... Sujeta amb el cubata.
2: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
2: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nasturians. Els nasturians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nasturians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. No? Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ven especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang, o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però, sobretot, són nomenats per les tropes, pels guerrers, i, per tant, el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que, literalment, per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És, literalment, un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà... Bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els... territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127 s'endinsa en l'estepa i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els civels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres. Amb guerres civils, o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No,
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs, i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat
1: molt això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It. I ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional, el podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells, tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle and Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jones al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Hoopy.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que per les seves característiques funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and his musical troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Fenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazz It. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Fenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de Jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Fenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarch, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció, per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Mata de Pere, Vallès Occidental, arriba la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Freddy's Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient: Freddy's Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Mata de Pere, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny. Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima. Oleando Olé, flamenc jazz, presentant el Why Shorter Goes. I també destacar la Freddy's Jazz Band presentant el seu segon disc. I un projecte nou, que és Oleando Olé més Freddy's Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb Big Band, 22 músics en escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda, el dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band, Willow Weep For Me, la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement 2, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc el Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori del Liceu i l'ESMUC, a més amb una direcció compartida, per tant amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori que veu bastant del jazz clàssic de les Big Bands, i ja ha estat quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic, que veu des de els grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

Recte final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Com sempre amb l'Assumpta Vitòria, parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira, i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades? Comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Quim, assumpte, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR. I després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim, nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, ¿vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: Feliz Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui. Assumpte.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Al contrari, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'Aldo que no sortia als escenaris, però continua estant amb els altres, no? I, com bé deies, arreu d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, quants moments molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però a més a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies és aquestes cançons que podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar, sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, de quan tenen concerts amb Sau. I aleshores, doncs, el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats, perquè fins ara hem tots els teatres que hem estat en un ple, i és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó, la gent les canta, i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia, perquè... I unes dies que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: I tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es veia del valor de les cançons i tal, no? Però si aneu, si no hi capiguéssim totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Diguem per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fil cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la policia.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantó és Burton Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble, i més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi una carta per a ti"?
1: Sí, és el meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. El bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Ens hem de dir els convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam engegar aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella, jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir, està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar

0: Correcte, sí, sí.
1: És un guitarrista, baixista, és un home, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos segons discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més i més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Al fi i al cap, la vida tu l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no? Uh-huh. I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, al començament de Sau, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la seva, com
0: escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el deprimit que corria per totes les cançons,

0: Pep? Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau i el Deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així, al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el Deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig aquí està, Pep?
1: I tant. El Deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc. Abans de fer el primer disc. Hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo vaig veure tant i ens va explicar que diu que quan vaig arribar a casa diu la clau no volia dir per la porta. És que la culpa no, ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat et va fer tanta gràcia que l'han dit, hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i l'alcohol et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí, doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc, doncs...
0: L'anàveu col·locant, sí, sí, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però ho hem fet, era gravar cançons, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del Deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep? Sí, sí. Això és impagable.
1: Era jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi ha una cançó que a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generàvem a baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després sí que va triomfar.

0: Ostres, ostres, que bo, que bo. Ara m'he quedat amb les ganes, de saber quina cançó és, però no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm.
1: Però és això, això ho fèiem moltes vegades, o referències de lletres, referències de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc anterior.
0: Sí, això ho fèieu molt. Això ho fèieu molt. I era brutal.
1: I t'agrada molt jugar amb aquestes coses. I si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està en de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiranic. Mira, que puc dir del
0: Quiranic. Mare meva, mare meva, mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí, mira, això sí que t'ho explicaré ara. Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a
0: Sant Pere. Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar. I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, jo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, però la noche es para un largo viaje, però hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons aquest concepte i gràcies a la Sònia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar...
1: Perquè se'ns... Perdona, no t'ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides. A veure què tal. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hosti, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, i a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínex.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar a aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustangs.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Samuel que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara bo, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya, que estan molt, que són molt turístics.
0: Aquells. Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya. El...
0: Correcte.
1: I allà, allà era un lloc màgic, que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les pedres d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més, intento ser molt seriós i rigorós treballant, no?
0: Uh-huh.
1: Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, no fons, és un ordre peculiar que tinc dins el cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol donar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I llevo de cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però si te l'explico, deixarà de ser secret.
0: Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan, no quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I amb la persona, hi ha la Ivette, la Ivette Vila, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis amb tenim una productora de coses de gastronomia juntament amb l'Estela Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i per exemple ahir mateix vam fer hi ha un vi que es diu Boig per tu.
0: Apa.
1: I per cert vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec del Montsant i a més si em permets anunciar-ho
0: i tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Monàngel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el boig per tu.
0: Uau.
1: I això la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts i sobretot en botigues especialitzades també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec que fan verdaderes meravelles amb el vi que són del Montsant.
0: I ahir, doncs,
1: vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i bé, un concert que hi havia gent i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I a més hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones perquè evidentment
0: es deu de recordar, l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs hi havia dues iaies d'aquella època, això era l'època del Quina Nit,
0: no? Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs que en un lateral de l'espai on diu el públic, comencen a caminar i van davant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separen el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apretar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar... Van anar just a darrere, al costat de l'escenari, a la part de darrere. Nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I van i vin unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: per darrere hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre
0: bateria...
1: Sí, sí,
0: en Quim Benítez, sí.
1: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, que fort!
1: Quim, veient que aquelles senyores es podien fer mal, perquè ja estaven enfilades a dalt...
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de trucar, va dir, sí, i clar, en Carles i jo, veiem que para la bateria, ens decidim què collons passa, hosti, i trobem el Quim Benítez amb dues iaies allà dalt.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, no, els boliles.
1: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí, clar, sí, sí.
1: Però, clar, al ser dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una mica molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agradava molt la cuina japonesa.
0: Sí. Hi ha un
1: restaurant de Barcelona que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat.
0: Uh-huh.
1: I hi hem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke, on hi va dominar la comunitat japonesa. Allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé, perquè a més més allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè no podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores, doncs, allà havíem estat, havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí que... entre un fondí estofat, diguem-ne, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki.
0: Uh-huh. No?
1: I el feien allà i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu i mira, coses amb un caldo.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix podria dir això, però també et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh? Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim a Alcoi, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calella, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20, i això, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Ha estat un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds, la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure,
1: voltes.
0: A qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant.
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no us podem extendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé, ja
1: és que
0: saps,
1: no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
0: Res.
2: Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
2: Mare meva. Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure,
3: Senyor... Sí, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán,
1: és el limitador, és el limitador.
0: Limitador, el senyor Barragán, que per a mi és com si lo fuera. I ja està, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: Toñita,
1: saluda a los amigos de la radio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Y estoy contenta.
0: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: Yo vengo de Guatemala, pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà mai.
0: Por favor,
1: no
0: que no es mori mai.
1: Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: se
0: favor.
1: Que se te va
5: l'autobús.
0: Que se va
5: l'autobús. Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel.
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona.
2: No funciona, no sé per què.
1: Escolta, quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Cada dia, més i més.
0: Estàs molt bèstia, Mare meva, mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta gent entra i pregunta... Ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, ¿dónde lo dan? Saps? O sigui, està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: ara ens poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que Déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm...
2: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí.
0: Ai. Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Bé, el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui.
0: No pareu,
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. Amb el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les eies depilades.
0: Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Que sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe. Ostres! Qui t'ho farà la...
0: Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot de dalt a baix.
0: Ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: A un metre.
1: A un metre?
0: Toni, a un metre.
6: A un metre és 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metro està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, ja ha marxat, ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui
0: ja, no
1: ja
0: para.
1: Has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. Pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs...
6: I sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot... No, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: Unes bones panties. Paqui, que sí, unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría muy bien.
7: Sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Que sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco. Venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A ver, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: Un 86.
1: Ja ha sigut mare, dues filles, ho ha fet tot a la vida.
0: Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: Quiéreme.

0: ¡Ole! ¡Qué temblor!
1: ¡Bravo! ¡Bravísimo!
2: Sonríe, va una risa tuya contagiosa.
1: ¡Qué guapa!
3: ¡Muchas gracias! ¡Un besito para todos!
1: ¡Abrazo fuerte, artista!
3: ¡Gracias!
1: ¡Maravilla!
2: ¡Un beso, Joan! ¡Alequí siempre! ¡Y qué alegría tú!
1: Ay,
2: y tan con las puertas.
1: Sí. ¡Broche de oro!
2: Al turno a las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno,
1: clar,
2: encendre
1: i
2: apagar totes
1: no
2: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: felices,
1: per allà, elles. Clar que sí. Estan a casa
2: continua
1: seva.
2: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No, i... descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
2: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara en queda temps.
1: Encara
2: però,
1: queda
2: vaja,
1: temps
2: dit,
1: per fer.
2: 5 minuts, Toni,
1: no,
2: 5
1: ja
2: minuts,
1: està.
2: Ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: Som una espurna de llum.
5: La Caixa Tonta.
4: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
6: Hola, sóc Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
4: Som una font insaciable de felicitat, d'aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
4: Quan el sol se'n va, som la...
1: Un satèl·lit orbitant.
4: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
4: Com un satèl·lit orbit al teu voltant, que t'estàs sempre...
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
4: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
4: És feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
4: Busca deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
4: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
4: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Caras B. Caras B. Caras B.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer, fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors, l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li. I si no, pues deixar-lo ja i no acostar-nos. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, d'aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se, però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tingueu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions. Ara, actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
1: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és, si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
1: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen d'allò. Els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
4: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. Jo, nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
3: Des de quan comenceu a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
4: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
3: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de canys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
4: Jo personalment tinc una... Bueno, faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre amb el mateix de l'any passat.
3: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
4: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioix, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
3: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
4: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent si l'encarrega. I després també n'hi ha les de llardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
3: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
4: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja hem tingut èpoques quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar en un dia així amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
3: Com ha variat els gustos del client? Segueix emportant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
4: La d'estrella és la fruita confitada. brioche amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven, és la típica. Llavors, tot l'altre també, és que té sis, les de cremes venen molt bé també, i cabell d'àngel i xocolata van venent, sí, sí.
3: Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
4: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
3: Sí?
4: Sí, jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
3: Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, sí, o sigui, de fet, aquesta botiga, la gent venen ja de molta clientela al dia a dia, no t'exagero. Són dels meus avis, són clients dels meus avis.
3: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la Revetlla i les coques que poguessis explicar?
4: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut, al costat del meu pare, i no es tornarà a repetir mai més. Pues gràcies a Déu, eh?
3: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca? Què és la que la diferència?
4: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, i però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
3: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
0: I la colla de Diables ja ho té tot a punt per la celebració de la Revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la bruixa de Senyor Arnau. La bruixa del Senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la Revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
5: Hola, Jordi, bon dia.
0: Bé, la bruixa del Senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar, i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del Senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
5: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau, i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
0: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
5: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
0: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del Senyor Arnau.
5: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa, i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
0: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del Senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
5: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
0: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del Senyor Arnau.
5: Bueno, és una tradició molt xula, i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
0: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs, la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables, a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
5: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sopar

0: A juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó i després aquest inici de la cerca vila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar i la tradició continua un any més, no?
1: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Ja sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
1: Bueno, no, o sigui, que hem d'anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després a gaudir a l'esplana del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
1: Gràcies, Jordi, a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per les mascotes.
4: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
5: Perquè ens fem una idea de la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
4: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altra és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
5: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
4: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, o sigui, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès. No?
5: Perquè, clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, els sorolls forts. És possible ensenyar-los, això?
4: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
5: Per la gent que ens estigui sentint i tingui en aquest cas mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
4: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció

0: molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
1: És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
0: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre de lo possible, no sé, que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre de lo possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
1: Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
0: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja et dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir a caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta pues, això, el tema d'ajudar-lo pues, amb medicacions, ja siguin durant el dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments doncs, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, si te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós, però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intenta això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
1: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
0: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent. No?
1: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja en mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tenim un jardí, què he de fer?
0: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
1: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
0: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microchip saben pues, aquest animal el recull una protectora, o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
1: Per acabar, si haguessis de donar tres consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
0: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla dos dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de plantejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls, no? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
1: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar surts o fugides.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'Agrupació de Joves. Tot seguit en parlem.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'Agrupació de Joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició on Desviars. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació.
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no? També dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no? Diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'Agrupació de Joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'Agrupació de Joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, si tenim artistes internacionals, comptem amb 2 artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com ja havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la Geganta Queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, doncs, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs... Com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs, oferint doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs, que a l'hora de les últimes crides a cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava ja trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parleu és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes. També esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi ha situacions, no? De, hi ha persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central,
2: sí,
0: del Dia de l'Orgull,
2: tant,
0: però
2: tant.
0: Ens centrem en aquesta exposició, Desviar-se, a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
4: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny. Un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
6: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitar la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
6: Això t'anava a preguntar. En aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment?
5: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és, doncs, les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem, doncs, que siguin temes, doncs, prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs, casos molt especials doncs, com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs, només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
6: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent, són els que decidiu.
5: Sí, efectivament, o sigui, de fet... La gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització. Hi ha moltes maneres de viure-la i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna pluja d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament de la reunió, cosa que celebrem.
6: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
5: Home, que no s'ho pensin, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició, portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos que faci la preinscripció i que faci la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
6: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
5: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
4: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
0: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards d'OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està siguent? Des de que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i sí, es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a la veu ofertes i tal, que fan el 2x1 o el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Bueno, depèn del lote, però una mica de tot, una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per a vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles. I després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals?
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun us emportareu, no?
3: Buah, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fonts, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... potser un, però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorda la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuins. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip del Genuins, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
1: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem, no?, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuins, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuins de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuins. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuins de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta, y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
0: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias, son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: Son equipos mixtos.
2: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, oye, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay en genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque no hay plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Can Salvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí ya se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, y aparte cada uno es distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir. Y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso. Es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor, són dos components del grup de genuïns, i a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
3: ¿Puedo decir algo?
0: Sí.
3: Rapidísimo. Víctor tiene 27
0: años. 27 anys, 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
3: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel, y decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar, y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
0: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
3: No, no és la normalitat. Normalment els equips prefieren ganar que tots jueguen.
0: Tu jugues de davanter.
3: Sí.
0: M'han dit que marques molts gols.
3: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?
3: No.
0: Per què no ho celebres?
3: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y haber y estar perdiendo.
0: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
3: Sí.
0: Ostres, llavors, ostres, n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no ho celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
3: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
0: Damaris, déu-n'hi-do, no?
1: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
0: Víctor, tu també formes part dels Genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
4: Sí.
0: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
4: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? Porque, claro, es que en el anterior equipo es que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima. Y muchas veces acabamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
0: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
4: Sí.
0: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
4: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando... Bueno, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
0: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que em parlareu meravelles, no?
4: Pues sí, la verdad es que
0: no,
4: sí.
0: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuïns?
4: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo. Y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
0: Frank, opines el mateix?
3: Sí.
0: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuïns, i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
1: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull, per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer... i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip, en el vostre dia a dia.
3: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada Futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. Comemos allí y por la tarde-noche nos íbamos. Ya no se hace, por desgracia. Y un día tocaba en Vic y fuimos... Yo jugaba en un equipo, jugaba en Sabadell, y él jugaba en San Vicente de Sors. Nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y fuimos hablando. Y bueno, y con el tiempo, conociéndonos, cosas en común. A mí me gustaba mucho de él, que él me entendía muy bien, que yo le explicaba algo que, por ejemplo, nadie me lo respondía, yo no entendía la respuesta que me dan, pero él me entendía. Él me lo decía y yo digo, ah, vale, es por esto.
4: sí, realmente es como él ha dicho. Además, yo en aquel momento, realmente, yo tenía muy pocos amigos, entonces realmente el conocerlo me vino muy bien. Porque además, vi que él realmente le gustaba muchas cosas que a mí me gustaban, que realmente conocí poca gente que le gustaba las mismas cosas que a mí, y la verdad me vino muy bien. Por eso supongo que congeniamos también.
1: Qué bien, ¿no? ¿Y la gente de vuestro alrededor cómo lo vive? ¿Vuestra familia? ¿Amigos? ¿Compañeros?
3: A mi madre le hace gracia.
1: ¿Qué querías decir? Le hace gracia.
3: No sé, que siempre me ha apoyado.
1: Ah, vale.
3: Que es una mujer un poco dura, pero en este tema ha sido muy abierta y una persona que ha estado ahí para mí y para él.
0: Que això està molt bé, no? Frank, aquest suport de la família és importantíssim.
3: Sí.
0: Importantíssim en tot, no? De que et recolzin, no? De que juguis a futbol, de que tinguis el Víctor com a parella, no?
3: Sí.
0: I en l'entorn de l'equip, suposo que molt bé, no?
3: Nunca hemos tenido que decir nada específicamente.
1: Claro.
3: Nos aceptan, fuéramos lo que fuéramos o seamos como seamos. Al final todos somos amigos, todos nos queremos y estamos bien juntos.
0: És que tampoc hem de donar explicacions, no?
3: Jo crec que no.
0: És el que nosaltres sentim, el que nosaltres estimem. Vull dir que no hem d'anar explicant coses a la gent, no? Tu estimes el Víctor, el Víctor t'estima a tu i ja està, no?
3: Sí.
0: Víctor, sobre aquesta situació, com la veus? Dius que la seva mare que molt bé, no?
4: Sí, la verdad que sí, realmente su madre nos apoya mucho. Yo, la verdad, la primera vez que fui a su casa, yo, como no lo sabía, yo iba con mucho miedo. Pero luego, realmente vi que ella realmente apoyaba mucho. Te dije, a ver, poca gente y así.
0: I quan esteu jugant al camp, ja que els dos sou parella, us passeu més la pilota, vosaltres dos o no?
3: Sí.
1: Hi ha més preferències, no?
0: El Frank diu que sí, eh? Hi ha preferència, no?, a l'hora de qui li envies, no? Tu també ho fas, Víctor?
4: Sí, la verdad es que sí. A veces hasta Javi me acaba diciendo, oye, vas a terminar a otra gente, que tú el rato se la mandas a Frank, poco a todo el rato a él.
0: Que es nota, no?, que teniu aquesta afinitat, no?
4: Sí.
0: Però l'important és això, és formar part d'aquest equip, de que evidentment doncs, tothom doncs, ho accepti, no? I que vosaltres també home, podeu ser com a ambaixadors, no? com a persones que poden ajudar a visibilitzar, no?, la qüestió referent sobre LGTBI, no? I en aquest dia de l'orgull que celebrarem un any més a Sant Andreu de la Barca, doncs que vosaltres esteu donant una visibilitat, no? Us sentiu així, com a ambaixadors, o és una paraula massa gran per vosaltres?
4: A ver...
0: Sí, ¿no?
4: A lo mejor un poco grande, a mí me lleva, a lo mejor lo veo y digo, uf, es que a lo mejor un poco grande, no embajador.
0: Però, clar, la vostra experiència, que avui estem explicant aquí a la ràdio, hi haurà moltes persones que estaran escoltant i diran, ostres, pues jo també donaré aquest pas endavant, no?
4: Bueno, a ver, sí. Yo espero que sí, porque realmente muchas veces solo necesitas ver si otra gente está pasando por lo mismo que tú para como darte un empujón a ti mismo. Entonces realmente si realmente el escucharnos hace que ellos den ese paso que no se atrevían, pues la verdad, me alegro mucho.
2: Más que un embajador, es un ejemplo. Un ejemplo a seguir, ¿no?
4: Sí.
2: Yo creo que esta situación que se les ha dado a ellos, que le ha ido muy bien, que la familia ha aceptado, les ha apoyado en el equipo, como ha dicho Fran, no hay distinción. Son dos, son pareja, son dos amigos, no hay distinción, y toda la gente lo asume así, como una cosa natural. Y eso es lo que creo que, como ellos, no el embajador, como aquí dice Víctor, pero sí un ejemplo a seguir. Por todo, tanto por ellos, por su entorno.
1: ¿Y creieu que a tots els equips passa això?
2: No sé, habrá algunos que sí que harán, porque se centrarán más en la educación, en la formación y tal, que en la competición. Supongo y espero que esto pase en muchos más equipos. Y si no es así, pues que se vaya implementando esta situación.
0: ¿Ho parles amb l'equip? Sobre de que ells són parella, sobre qüestions referents a LGTB, ¿ho tractes a l'equip o simplement...?
2: No, es natural. Es decir, no hablamos nada porque es natural. Todos sabemos que ellos son pareja, tenemos en otro equipo otra pareja de chico y chica, tenemos una chica binaria, chica binaria, ¿vale? Perdonad, pero en el equipo todo el mundo sabe cómo somos, pero no le damos importancia. Es que creo que no hay que darle importancia, hay que asumir estas cosas, estas realidades.
1: Sí, sí.
0: Que com a societat hem d'aprendre del que estan explicant ara avui aquí, no?
1: Exacte, és el nostre objectiu, la manera de pensar, la manera de fer i de comportar-vos cada dia sense donar cap explicació i amb llibertat, i l'important és disfrutar, jugar, no guanyar i no jutjar, ni aquest és l'objectiu. Llavors, felicitats.
2: Pues muchas gracias, y sobre todo por ellos, que se lo merecen.
0: Vosaltres creieu que la vostra manera de veure el món és diferent de la resta o no?
3: Sí.
0: Com és el teu món, Frank?
3: Por ejemplo...
0: Sí que és una pregunta complicada, ¿eh? Però admet moltes respostes, per tant...
3: Por ejemplo, yo no entiendo por qué una persona cogería un bus

0: y en estos círculos la gente suele ser muy abierta. Entonces, no, de normal, nunca nos hemos encontrado con alguien que nos repudie un poquito más de la cuenta, diga algo que, fuera de tono, porque, bueno, al final, la gente como nosotros ya ha pasado por ciertas cosas y ya es más empática de lo normal.
1: Uh-huh. Sí, sí, perfectamente.
2: Déu-n'hi-do, quins missatges que estem escoltant avui en aquesta entrevista. Missatges que ens haurien de fer reflexionar moltes coses, no només des de l'àmbit esportiu, sinó en la vida, en el dia a dia. I des de la ràdio voldria agrair, sobretot, tant el Víctor com el Frank, d'haver-nos donat el seu testimoni, d'haver parlat en total llibertat, amb sinceritat, i donant aquests missatges que ens els guardem, aquests missatges, i que els aplicarem. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a Frank i Víctor. A partir d'ara, en els partits, passeu també la pilota als altres companys, eh? I sobretot gràcies al Javier, l'entrenador, Javier Bernal, l'entrenador, que també ens acompanya avui, ens ha acompanyat en aquesta entrevista, i felicitar també al Javier per aquesta gran labor que està fent al capdavant dels genuïns com a entrenador. Quanta gent forma part de l'staff de l'equip tècnic?
3: Estamos yo y Laia, una chica que nos ayuda el 50% de entrenamientos y viene a todos los partidos. Y también ella nos apoya, está con todos, los conoce y está muy bien. Lo que si permites es que creo que hoy me he quedado sorprendido, porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tiene que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
1: Nosaltres també, Jordi, oi?
2: Nosaltres també, evidentment, i ara que i aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant del genuïns, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
3: Sí, sí.
2: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
3: Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Gracias.

0: Torna una immensa al festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I, a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, a una bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys, torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i contarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes, de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui al mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Exacte.
0: Ja, com tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots al juliol aquí, per tot el poble.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública a Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar a la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi allà, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Doncs, bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo, pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans,
0: a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla. I dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i la xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, del control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff, i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de... a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc aquest dels Eagles és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí existeix és l'hotel Chelsea de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel.

0: you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel. El que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions.

En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel.

assegut a l'hotel. Són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides. Cinc, si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc. Demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions. Hotel Room Service la canta, o més ben dit, la rapeja el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel.

on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu Roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: get so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956 als Estats Units per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib, i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

Doncs, com heu pogut sentir, a la pensió en Triana, un dijous sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la pensió en Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, els Rolling Stones.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda i hem de tindre consciència amb les mascotes. A les mascotes penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia, i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li, i si no, pues deixar-lo ja i no acostar-nos. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o alguna cosa, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro que passi perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Ah, exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar doncs, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tineu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia doncs, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat i aquesta compleix la normativa i ja... Des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions. Ara actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
1: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és si no sabes no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li a sobre i aneu al cuap de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar. Una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al cuap, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
1: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hi hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen d'allò. Els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent... Pues que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases, de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directe parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
4: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. Jo, nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
3: Des de quan comença a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
4: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
3: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de canys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
4: Jo personalment tinc una... Bueno, faig sempre lo de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre amb el mateix de l'any passat.
3: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
4: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioche, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
3: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
4: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent si l'encarrega. I després també n'hi ha les allardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
3: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
4: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja hem tingut èpoques quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar en un dia així amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
3: Com ha variat els gustos del client? Segueix emportant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
4: La d'estrella és la fruita confitada. brioche amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven, és la típica. Llavors, tot l'altre també, és que té sis... Les de crema es venen molt bé, també. I cabell d'àngel, i xocolata, es van venent, sí, sí.
3: Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
4: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
3: Sí?
4: Sí, jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
3: Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, sí, o sigui, de fet, aquesta botiga, la gent venen ja de molta clientela al dia a dia, no t'exagero. Són dels meus avis, són clients dels meus avis.
3: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la Revetlla i les coques que poguessis explicar?
4: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut, al costat del meu pare, i no es tornarà a repetir mai més. Pues gràcies a Déu, eh?
3: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan, igual dir-la al màxim durant aquest dia, com a professional, què diries que és una bona coca, que és la que la diferència?
4: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats, bueno, té la seva qualitat, però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
3: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
0: I la Colla de Diable ja ho té tot a punt per la celebració de la Revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la Bruixa de Senyor Arnau. La Bruixa del Senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la Revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la Colla de Diables va recuperar. Una Colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
5: Hola, Jordi, bon dia.
0: Bé, la Bruixa del Senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la Bruixa del Senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la Colla de Diables va recuperar.
5: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la Bruixa per portar-la a la foguera.
0: Abans de la Bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels diables, tallers infantils, la lectura del conte...
5: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la Bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
0: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la Bruixa del Senyor Arnau.
5: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la Bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
0: En els dies previs, en aquesta cercavila de la Bruixa del Senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
5: Bueno, ja sabem que la Bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
0: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la Bruixa del Senyor Arnau.
5: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
0: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs, la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables, a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
5: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Corra Folk Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
0: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
5: Bueno, com cada any és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
0: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cerca vila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa doncs, finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
5: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Que sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
5: Bueno, no, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Corre Folk Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
5: Gràcies, Jordi, a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll d'espai

0: sorollosos molt forts durant tota la nit.
1: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
0: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por, i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
1: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
0: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès, no?
1: Perquè clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts, és possible ensenyar-los això?
0: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar, intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això, normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació, i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
1: Per la gent que ens estigui sentint i tingui, en aquest cas, mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
0: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
1: Mm-hmm. És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
0: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre del possible, no sé que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre del possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
1: Mm-hmm. Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes, però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
0: Una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia que l'animal arribi cansat, si pot sortir a caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta això, el tema d'ajudar-lo amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia, i entrar també

0: medicaments, doncs com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, si te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intenta això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
1: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
0: Sí, sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
1: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, hi ha mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, el animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
0: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
1: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi. Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
0: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microxip saben pues, aquest animal el recull una protectora o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
1: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
0: Primer la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls. No? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal, i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
1: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar surts o fugides.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'Agrupació de Joves. Tot seguit en parlem.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'agrupació de joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició en Desviars. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació.
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no? També dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no? Diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'agrupació de joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'agrupació de joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barrejar aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, sí, tenim artistes internacionals, comptem amb 2 artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com bé havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la geganta queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15 de la tarda, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs... Com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs, oferint doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí, doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs, que a l'hora de les últimes crides a cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava ja trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parleu, és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes, també esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi han situacions, no? De, hi han persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central,
2: sí,
0: del Dia de l'Orgull,
2: tant,
0: però
2: tant.
0: Ens centrem en aquesta exposició, Desviar-se, a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
4: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny. Un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
4: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitar la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
4: Això t'anava a preguntar, en aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment?
5: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és, doncs, les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem, doncs, que siguin temes, doncs, prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs, casos molt especials doncs, com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs, només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
6: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent, són els que decidiu.
5: Sí, efectivament, o sigui, de fet, la gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització. Hi ha moltes maneres de viure-la i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna projecte d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament a la reunió, cosa que celebrem.
6: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
5: Home, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició. Portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos, que faci la preinscripció i que faci la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
6: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
5: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
4: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
0: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards d'OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està siguent? Des que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i sí, es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a l'haver ofertes i tal, que fan el 2x1 o el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Bueno, depèn del lote, però una mica de tot, una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent, quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També hi ha algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles. I després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que... està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals...
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que són, al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final tenia aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun no us emportareu, no?
3: Buah, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fons, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... Potser un. Però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorden la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu Genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant del Genuïns, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias.

0: Torna una immensa al festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
3: Sí, ja és un acte tradicional d'aquest festiu començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600 i bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
3: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
3: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I, a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, serà una pel·lícula molt xula. Es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de... els vikings i els dracs, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
3: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 10:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 10:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda, tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la Ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
3: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu en Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com han dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Exacte.
0: Com, ja, com tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campmany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és salutpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegueram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà, doncs els coloms, doncs no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla. I dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement i és la protagonista del nostre calaix actiu.
3: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time...
2: Amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
4: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça doncs tothom s'hi sentirà o molta gent s'hi sentirà interpel·lada o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, no? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
2: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
5: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
6: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41. Girls, best friend. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham, talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat. Però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mal malic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de Dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La Casa dels Nou Hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nous hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però clar, un sabater d'aquells que el que feien era posar pedaços, no, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etc. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo, si parlo del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etc. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta, molta teca. Jo ara agafo un dels fils, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
2: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no? D'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no? Doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no? Que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
1: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
2: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades doncs diuen, oi, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no? O d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixes com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
1: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, 3 llibres, tota la resta no. Jo us convido, bé, A mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes els arxius?
2: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I, en canvi, els arxius són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no?, que remen els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones, home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs als arxius, no? Però moltes vegades, doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no?, de les parròquies, no? Llevat aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
1: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
2: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
1: I, a més, parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels òrgans que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
2: Clar, clar, clar, sí, sí, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no?, al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fa un d'altres, però el que està destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no?, perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que et costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
2: Clar, sí, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, pues això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo quan parlo de la Lleida, no? Del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanà, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges. Has tingut una família molt viatgera.
2: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe doncs a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases d'Alcanar a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic que és quan el meu avi diu, jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent perquè anava renyant el que conduïa. Has d'anar per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens n'anem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
2: Al Barça.
1: Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
2: Doncs mira, el Barça, el meu, o sigui, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entra a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia i suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el gàmper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etcètera, etcètera, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt recull de premsa doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etcètera, no? I aleshores la gent es volien fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin bueno, la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc. No? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia La Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, La Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco, López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lérida, Badompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça, sempre patia.
3: Un plat de sopes de farigola amb... Sí. Que estan tan bones.
2: Que són tan bones.
3: Tan bones. Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola, que no es perdi mai la sopa de farigola.
2: No.
3: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
2: 100 pessetes. Clar, què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs clar, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
3: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has plantat fins i tot ganes, Marta.
2: Sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no? Un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, al Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
3: Diu, en un dels fragments, diu, com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
2: Sí.
3: Aquest era en Sami.
2: Que era en Sami, doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits. Sí.
3: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no? Entre nostàlgia, records familiars, el Barça...

0: al Pau Casal de sabates i el Pau Casal li devia de parlar doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant el ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a la Casa dels Nou Hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també, i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí diguem, aquesta literatura del jo, que també és ara tan coneguda i que està també tan de moda.
1: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... Bé, em deixaré moltes coses, però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre.
0: Exacte.
1: Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
0: Ah, sí. No, em pensava que em l'hagués de llegir. No, sí, clar, ell... Les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura, doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I diguem, hi ha la part final, no? Que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La Casa dels Nou Hiverns, Mònica. La Casa dels Nou Hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la Casa dels Nou Hiverns són els nou hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot, una casa és absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests nou hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs surt també, malgrat ja no porta, clar, el cognom López.
1: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè el record,
0: sí,
1: a vegades...
0: El record, el dol... És clar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La Casa dels Nou Hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo m'ho parlo a la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etc., amb una data així,

0: Doncs o bé fas, te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? Jo amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol. Aquest és, jo crec que és un llibre molt optimista, no? I amb parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes. Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses. I ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant, buscant, buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
1: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo l'únic que puc fer... Sí, Marta, bueno, és que ja no cal dir res més perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens fan riure. D'altres reflexionarem i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir, a entrar a la casa dels nou hiverns. Marta Loss, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
0: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Verbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El mal entès, sí, i després dius, no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar aquest paraulògic, això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament, és una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal,
2: què
1: entès,
2: passarà?
1: Què serà aquest senyor, de veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia, eh?
2: Mor d'accident ja directament, i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig.
1: Home, n'hi passen moltes, el llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: Tot, això
1: no
2: mateix.
1: Sabent-ho tot.
2: Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sí. Sempre. Això aquí sí. El lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final d'aquest, de cadascun dels capítols que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès i, per tant, en aquest primer mor en accident. La pobra Rosa, ja, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa. No? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment. És a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, sí, és que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur. Perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etcètera, no? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. Si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada, i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la vida, la Digna Pena, i per què és com és. I això ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi, jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i si vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això és també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí, ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
2: Sempre hi ha un punt, sí, de
1: sempre dir... queda un fil, clar, i tu el vas posant. I encara que sembli que no, no patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on s'acaba això.
2: Sí, sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot... En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
2: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici, eh? És un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. I ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran, i això també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, diguem, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació, no? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, i en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement, vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas s'hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar, habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general, la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
2: L'avi o
1: l'avi. Això ho haig de dir, perquè avi és molt bonic.
2: Avi o l'avi, eh? Aquest animaló que li deia la nena, perquè clar, la dona, la Blanca, li deia l'Estaquirot, perquè el tenia per un no ningú, en fi, era una parella això descompensada, i en canvi la neta li diu l'avi o l'avi, no? Doncs clar, quan t'hi poses, però això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet fent aquesta novel·la.
2: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu, eh?
1: Rius sí, molt, sí, per això t'ho dic.
2: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes històriques... íntimo històrica, les podríem...
2: No? Podríem fer un... sí, un sexe a distància.
1: Bueno,
2: no,
1: sí,
2: també, no?, que això moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però, no vull riure, no,
2: fi,
1: vull riure.
2: Però sí, sí, i juganera amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc, arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii, vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten i l'havia assenyalat, i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo, i ell va dir, ah, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès, i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà, i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
2: sí,
1: perquè, pobre Moni, Sí, escolta, el proper personatge que li posis Mònica, sisplau.
2: Sí, que sigui més feliç, no?
1: Una cosa més bonica,
2: sí,
1: Màrius.
2: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
2: sí,
1: que vaig pensar, a veure què m'ha tocat.
2: A veure què m'ha tocat. És veritat que, a més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la ara. I escolta, ara. Vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
2: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi, sí, que vam fer l'any passat, sí, i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
2: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem, sí, i ho fas amb totes les teves novel·les.
2: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que, això de la digna pena que parlava abans, és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora de que era gran ja als anys 80, i per tant, espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada, que a més és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he posat digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig... de Conxita Costa sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costa es mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i, tot, i prova de fer una broma, com que és traductor, li agrada jugar i li diu, cony, si t'acostes, mola. I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta. I acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo, en
2: el Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que hi havia i podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una, aquí hi ha un tema, hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la llei de la baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica... com t'ho diria, és un desgraciadet.
1: És que, pobre home, sí, no sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
2: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
2: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda, ai, saps, sí, aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. Llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure amb 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, eh? Vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani que va allà on bufa el vent, perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir?
2: I pam.
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem.
2: Ho deixem aquí,
1: de
2: i tant, i tant.
1: Perquè si ho expliquem tot,
2: no.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
2: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
2: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys sí. Després d'haver-la publicada, i que era una sàtira. És una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres. Són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social. Acabar sent, què et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc jo ara a la boca. De...
1: Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, sí. Tothom és contertulià, tothom sí. Sap de tot. És el que llegim molt a tot arreu.
2: Sí, és un... Però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre! Per fer la campanya, que diu, escolti, però no podia fer-se una foto només, i...
1: no.
2: Però fa un llibre, no?
1: El llibre.
2: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu, senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto del Maserati, en canvi no. Vol fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé, ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
2: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tot, de tota mena.
1: M'agrada que diguis
2: res a dir, ja la literatura és una altra cosa, són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara, tothom a llegir.
2: Ah, això mateix. Gràcies.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer, fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres de lo que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia, i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li, i si no, pues deixar-lo ja i no acostar-se. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi ha recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, d'aquelles, les piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar doncs, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tenen alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia doncs, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat i aquesta compleix la normativa i ja... Des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions. Ara actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
1: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és si no sabes no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar. Una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
1: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hi hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen d'allò. Els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent... Pues que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
4: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. I nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
3: Des de quan comenceu a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
4: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
3: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de canys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
4: Jo, personalment, tinc una... Bueno, faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre en el mateix de l'any passat.
3: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
4: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioche, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
3: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
4: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent, si l'encarrega. I després també n'hi ha les de llardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
3: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
4: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja han tingut èpoques quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques perquè no podies fallar amb un dia així, amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
3: Com ha variat els gustos del client? Segueix emportant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
4: La d'estrella és la fruita confitada. brioche amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven, és la típica. Llavors tot l'altre també és que té sí, les de crema es venen molt bé també, i cabell d'àngel i xocolata es van venent. Sí.
3: Ens explicaves que any rere any més o menys tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
4: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
3: Sí?
4: Jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
3: Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, o sigui, de fet, aquesta botiga la gent venen ja de molta clientela al dia a dia, no t'exagero. Són dels meus avis, són clients dels meus avis.
3: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la Revetlla i les coques que poguessis explicar?
4: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut, al costat del meu pare, i no es tornarà a repetir mai més. Pues gràcies a Déu, eh?
3: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca? Què és la que la diferència?
4: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
3: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
0: I la colla de Diables ja ho té tot a punt per la celebració de la Revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la bruixa de Senyor Arnau. La bruixa del Senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la Revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
5: Hola, Jordi, bon dia.
0: Bé, la bruixa del Senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar, i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del Senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
5: Sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
0: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
5: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 9:15.
0: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del Senyor Arnau.
5: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
0: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del Senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
5: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
0: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del Senyor Arnau.
5: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial. Llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
0: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables, a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
5: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, doncs que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:15, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, doncs, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
0: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
5: Bueno, com cada any, és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
0: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cerca vila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa, doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
5: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Ja sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
5: Bueno, no, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després a gaudir a l'esplanada del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
5: Gràcies, Jordi, a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per les mascotes.
6: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
3: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
6: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
3: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
6: es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior,

0: condicions normals es pot treballar, és intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
1: Per la gent que ens estigui sentint i tingui en aquest cas mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
0: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
1: És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
0: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre de lo possible, no sé, que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre de lo possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
1: Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
0: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir a caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta pues, això, el tema d'ajudar-lo pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments doncs, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, i te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intentar això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb el possible i ajudar-lo amb medicació.
1: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
0: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
1: Durant aquests dies augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja hi ha mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
0: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
1: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa?

0: per justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagin petards aquí, hi ha petards per tot el municipi. Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
1: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microxip saben pues, aquest animal el recull una protectora o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
0: Per acabar, si haguessis de donar tres consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
1: Primer la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla dos dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls. I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal, i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
0: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar ensurts o fugides.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'Agrupació de Joves. Tot seguit en parlem.

0: Sant Andreu de la Barca s'assuma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'agrupació de joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició en Desviars. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació...
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no?, també dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no?, diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'agrupació de joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'agrupació de joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, si tenim artistes internacionals, comptem amb 2 artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com bé havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la geganta queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, doncs, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs... com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, del dret dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment, doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i, evidentment, doncs, oferint, doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no havíem trobat. I va ser arran de, doncs, de trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí, doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també, doncs, que a l'hora de les últimes crides de cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició, doncs ha estat quan s'ha de fer falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava jo trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parlàveu, és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora, doncs, alguns artistes, doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes, també esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors, doncs, esperem que d'aquesta manera, doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs,
0: d'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi ha situacions, no? De, hi ha persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any, a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys, doncs, hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany, doncs, fem aquesta exposició, que va correlacionada, evidentment, amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit, com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central, sí, del Dia de l'Orgull, però ens centrem en aquesta exposició d'Esbiars a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestosa, es porten ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte,
1: correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
4: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny. Un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
4: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitar la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
4: Això t'anava a preguntar, en aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment?
5: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és, doncs, les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem, doncs, que siguin temes, doncs, prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs, casos molt especials doncs, com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs, només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
6: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent, són els que decidiu.
5: Sí, efectivament, o sigui, de fet, la gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització. Hi ha moltes maneres de viure-la i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna projecte d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament de la reunió, cosa que celebrem.
6: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
5: Home, que no s'ho pensin, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, jo ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició. Portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos, que faci la preinscripció i que faci la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
6: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
5: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
4: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
0: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Chenoa arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Chenoa actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquesta serà la tercera actuació de Chenoa a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Chenoa serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està siguent? Des que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i sí, es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a la ve ofertes i tal, que fan el 2x1, el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Bueno, depèn del lote, però una mica de tot, una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent, quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També hi ha algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per a vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles, i després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que... està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals.
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet, poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que són, al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final tenia aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun no us emportareu, no?
3: Uai, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fons, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... Potser un. Però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorda la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: más?
1: Pues la verdad es que realmente lo que él ha dicho tiene razón. O sea, realmente tú lo que esperas de la gente es que te apoyen. Y realmente el muchacho me ha dicho, mira, si alguien que se supone que es tu amigo no te apoya, pues que no sea tu amigo directamente. Porque si no te está apoyando es que no es tu amigo, es que esa persona no te quiere realmente.
0: ¿Us heu trobat en alguna situació que us hagin comentat alguna, alguna cosa que no us hagués agradat?
2: Es que nos movemos... Nos movemos mucho por el círculo de gente con neurodivergencia, y en estos círculos la gente suele ser muy abierta. Entonces, no, de normal nunca nos hemos encontrado con alguien que nos repudie un poquito más de la cuenta, diga algo que, fuera de tono, porque bueno, al final la gente como nosotros ya ha pasado por ciertas cosas y ya es más empática de lo normal.
0: Sí, sí, perfectamente.
3: Déu-n'hi-do, quins missatges que estem escoltant avui en aquesta entrevista. Missatges que ens haurien de fer reflexionar moltes coses, no només des de l'àmbit esportiu, sinó en la vida, en el dia a dia. I des de la ràdio voldria agrair, sobretot, tant el Víctor com el Frank, d'haver-nos donat el seu testimoni, d'haver parlat en total llibertat, amb sinceritat, i donant aquests missatges que ens els guardem, aquests missatges, i que els aplicarem. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a Frank i Víctor. A partir d'ara, en els partits, passeu també la pilota als altres companys, eh? I sobretot gràcies al Javier, l'entrenador, Javier Bernal, l'entrenador que també ens acompanya avui, ens ha acompanyat en aquesta entrevista, i felicitar també al Javier per aquesta gran labor que està fent al capdavant dels genuïns com a entrenador. Quanta gent forma part de l'staff de l'equip tècnic?
4: Estamos yo y Laia, una chica que nos ayuda el 50% de los entrenamientos y viene a todos los partidos. Y también ella nos apoya, está con todos, los conoce y está muy bien. Lo que si permites es que creo que hoy me he quedado sorprendido, porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tienen que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
0: Nosaltres també, Jordi, oi?
3: Nosaltres també, evidentment, i ara que i aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta, i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant del genuïns, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
4: Sí, sí.
3: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
4: Muchas gracias.
0: Gràcies.
2: Gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també en potenciat les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats sobre el cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600, i acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és un jove viking que intenta interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs, els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que a més en una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, sí que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula que creiem que fos divertida i interessant per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, i torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entremig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu Víctor amb Marqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10:15, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor amb Marqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Com tenim en el cartell. Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles. Els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades els containers, i som dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegueram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància bé via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla. I dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: He escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell in the Bandit. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Whitechester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert, ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys, des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Just a Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu... I'll stand by you, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

cabe al teu costat. Cabe. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Beriaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest Diamond Sunrush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, dits enganxosos, cavalls salvatges, de 1971.

Winehouses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let's...

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de Joan Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cors, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert. Sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo. Otro duerme junto a ti. Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

de mi punt. Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc, i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit a l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta. Em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que malauradament ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, el cobro exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Però estava molt bé.
0: Estava
1: I me
0: les
1: vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí.
0: Que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí.
2: No tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí.
0: Que et deu sonar la data.
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Caimán, sí.
0: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No
0: I jo, el 20 de novembre, jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més a més, amb tot el caire de territori que hi pots dir. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines, l'he agafat des de Barcelona, no se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les zones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Santander al Barca, per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia, i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors, l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li, i si no, pues deixar-lo ja i no acostar-se. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o alguna cosa, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, d'aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Ah, exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tineu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions, ara actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
1: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és, si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
1: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hi hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen d'allò. Els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria García, del Forn García de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
4: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. Jo, nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
3: Des de quan comenceu a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
4: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
3: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de que anys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
4: Jo personalment faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre amb el mateix de l'any passat.
3: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
4: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioix, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
3: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
4: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent si l'encarrega. I després també n'hi ha les de llardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
3: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
4: De quantitats, nosaltres hem variat, clar, ja han tingut èpoques de, quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar amb un dia així, amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
3: Com ha variat els gustos del client? Segueix emportant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
4: La d'estrella és la fruita confitada. brioix amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven, és la típica. Llavors, tot l'altre també, és que té, té sis... Les de crema es venen molt bé, també. I cabell d'àngel i xocolata es van venent, sí, sí.
3: Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens el, els mateixos clients que els, els vas incorporant any rere any. Hi ha algun, any, algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
4: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
3: Sí?
4: Sí, jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
3: Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, sí, o sigui, de fet, aquesta botiga la gent venen ja de molta clientela al dia a dia, no t'exagero. Són dels meus avis, són clients dels meus avis.
3: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la Revetlla i les coques que poguessis explicar? Doncs
4: pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut, al costat del meu pare, i no es tornarà a repetir mai més. Doncs pues gràcies a Déu, eh?
3: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca? Què és la que la diferència?
4: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, i però jo crec que la que supera gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
3: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca, els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
0: I la colla de Diables ja ho té tot a punt per la celebració de la Revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la bruixa de senyor Arnau. La bruixa del senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la Revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
5: Hola, Jordi, bon dia.
0: Bé, la bruixa del senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar, i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
5: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau, i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
0: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
5: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 9:15.
0: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
5: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa, i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
0: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
5: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
0: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
5: Bueno, és una tradició molt xula, i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
0: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs, la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables, a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
5: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys ja havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, doncs que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui sàpiga el que sorteja tindrà que venir. I després, doncs, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
0: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
5: Bueno, com cada any és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
0: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la Cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa doncs, finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
5: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Ja sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la Cercavila que hem de tenir en compte?
5: No, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després a gaudir a l'esplanada del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
5: Gràcies, Jordi, a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a les mascotes.
6: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
3: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
6: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
3: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
6: es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, o sigui, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès, no?
3: Perquè clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts, és possible ensenyar-los això?
6: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar, intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això, normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
3: Per la gent que ens estigui sentint i tingui, en aquest cas, mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
6: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
3: Mm-hmm. És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
6: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no

0: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja et dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia, pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir, caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment, pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta, pues, això, el tema d'ajudar-lo, pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments, pues, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, si te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, pues, meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, pues, intenta això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
1: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
0: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
1: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, hi ha mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
0: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
1: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
0: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microchip saben pues, aquest animal el recull una protectora o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
1: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
0: Primer la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls, no? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
1: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar surts o fugides.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'agrupació de

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'agrupació de joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició on Desviars. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació.
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no? També dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no? Diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'agrupació de joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'agrupació de joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, si tenim artistes internacionals, comptem amb 2 artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com ja havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la geganta queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, doncs, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs... Com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs, oferint doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer les cercades d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs, que a l'hora de les últimes crides a cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava jo trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parleu és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes. També esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi ha situacions, no? De, hi ha persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central,
2: sí,
0: del Dia de l'Orgull,
2: tant,
0: però
2: tant.
0: Ens centrem en aquesta exposició, Desviar-se, a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres
2: gràcies
0: de l'agrupació
2: de
0: Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
4: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny. Un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
6: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitat la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
6: Mm-hmm. Això t'anava a preguntar, en aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment?
5: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és, doncs, les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem, doncs, que siguin temes, doncs, prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs, casos molt especials doncs, com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs, només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
6: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent són els que decidiu.
5: Sí, efectivament, o sigui, de fet, la gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització. Hi ha moltes maneres de viure-la i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna pluja d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament a la reunió, cosa que celebrem.
6: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
5: Home, que no s'ho pensin, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició. Portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos, que faci la preinscripció i que facin la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
6: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
5: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
4: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
0: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards d'OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està siguent? Des que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i si es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a la ve ofertes i tal, que fan el 2x1 o el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Bueno, depèn del lote, però una mica de tot. Una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent, quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També hi ha algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles. I després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que... està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals.
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que són, al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final tenia aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun no us emportareu, no?
3: Buah, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fons, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... Potser un, però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorden la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tiene que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
1: Nosaltres Eso. També, Jordi, oi?
2: Nosaltres també, evidentment, i ara aquesta, i aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu Genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant del Genuïns, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
0: Sí.
2: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias.
1: Gracias.
3: Gracias.

0: Torna una immensa al festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses del circ interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe vaig ser jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I, a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar de unir tots els dracs de els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar el també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Com tenim en el cartell. Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campmany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots al juliol aquí, per tot el poble.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar a la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi ja ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook o... Que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist. Però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen... 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més... Tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu. I això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles. Els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla. I dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada temporada.
2: Els volia sumar. Sí, sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta, i que li devem molt, perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Préstec Joan, normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia.
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exercici.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient. Tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: apareix
1: que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Vanina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que l'autor de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nasturians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra de, del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu estaria de... molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per
1: però
0: què.
1: Però ho has notat en concret?
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliu Dashi, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alashan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però... és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els uns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I, per altra banda, també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta, no?
1: Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no? De tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Jurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del gegantat turc al segle

0: el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
1: Catxis.
0: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. Els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
2: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
0: Exacte.
2: Però nestorians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
0: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians, i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment, que també coneixes, no? de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i el Sassànides,
2: gran amic.
0: No? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià, i això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un nestorià... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
2: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no?, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
2: cap
0: a l'est, no? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
2: Segle VII, eh?
0: Segle VII.
2: És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus rebes avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia

0: central, no, veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors, a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? de tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nestorians, això és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. No? Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquen Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'inversa, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Quan di Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els xivels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població, que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara ho veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No, no,
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu Daixí i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Daixí no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que per desig personal de Maria Antonieta va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar Una imatge liberal i tolerant va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Alma Viva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karg interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nézet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Thank you.

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i en Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so piu, cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret a cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pizzaroni.

che avrai, quei pennacchi, quel cappello.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porge amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

l'ajuda a sortir de l'habitació Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment, la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, en Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enots di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Llonxeva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le Nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. En Pipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Aprite un po' gli occhi, uomini incauti e sciocchi.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: Recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enzo di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, afortunadament ja és tradicional i habitual, encetarem una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. I atès que d'aquí dues setmanes és l'aplec de Sant Llorenç d'Hortons, i atès també que el mestre Bosch els hi ha dedicat dues sardanes, avui encetarem el programa amb la primera de les sardanes que els li va dedicar l'any 2016. Porta per títol Quin Pàmpol i està dedicada al grup sardanista Petúnies i Gladiols de Sant Llorenç d'Hortons. Estrenada per la Cobla Sant Jordi el 18 de juliol del 2016 en el transcurs de l'aplec celebrat aquell dia en l'esmentada vila. El Pàmpol és el monument que t'impacta quan entres al poble i et recorda que Sant Llorenç d'Hortons és terra de vi i de cava. Quin Pàmpol, de Joan Bosch i Serrado, l'interpreta la Cobla Els Montgrins. Sigueu tots molt benvinguts.

0: esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu. Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Bé, i després d'aquesta sardana interpretada pels mongrins del mestre Joan Bosch, titulada Quim Pàmpol, dedicat al grup sardanista Petúnies i Gladiols de Sant Llorenç d'Hortons, la primera de les dues sardanes que els hi ha dedicat, i d'aquí dues setmanes, la setmana més propera de l'Aplec, doncs us programarem la segona de les sardanes que els hi va dedicar. Avui ens anem amb la cobla contemporània en un recopilatori de la sèrie Dedicats. Concretament avui gaudirem de les sardanes enregistrades en el recopilatori Dedicats 2. La primera sardana és del fundador i ànima de la cobla contemporània, Agustí Serratacó i Costa. El mestre que dirigia la cobla en aquells moments, en Gerard Pastor, li va dedicar aquesta sardana que porta per títol Agus Temporània. Com deia, està dedicada a l'Agustí Serratacó i Costa, ànima i impulsor de la cobla contemporània. Segons anotació de l'autor, un petit regal de la cobla contemporània i Gerard Pastor. Escrita l'any 2014, la interpreta la tenora solista el propi Agustí Serratacó. Agus Temporània, la primera de les sardanes que ens interpretarà la seva cobla, la contemporània.

Seguim ara amb una sardana dedicada a Susi Garcia i Sol de Villa, sardanista de Sant Vicenç de Castellet, nascuda l'any 1943. La sardana porta per títol Susi Doll d'Amistat i està dedicada, com dèiem, a Susi Garcia, i la va impulsar el seu espòs Joan Vives l'any 2008. És una sardana original de Daniel Gasulla i Porta. Susi Doll d'Amistat.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Filatèlics Ripollesos. És una sardana dedicada al Centre Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, obsequi de l'agrupació sardanista Ripoll en el marc de la 25a exposició filatèlica, numismàtica i de col·leccionisme, i fou encarregada i estrenada l'any 2009. Música original de Tomàs Gil i Membrado, lletra de Daniel Palomeres i Casa de Jus, i adaptació del text a la música de Modest, Moreno i Morera. Doncs per tots vostès, Centre això volem dir, Filatèlics Ripollesos, títol d'aquesta sardana d'en Tomàs Gil i Membrado.

Seguim ara amb la sardana titulada Il·lusió i Constància, que està dedicada a la colla Amunt i Crits de Terrassa en el seu 65è aniversari per la il·lusió i constància que mostren els seus integrants. És una sardana original de Joan Lázaro i Costa i fou estrenada l'any 2013.

Anem ara cap a Molins de Rei, atès que la sardana que tot seguit ens oferirà la Cobla Contemporània em vaig ser l'impulsor, atès de que vaig formar part del patronat del que gestiona el Col·legi Virolai durant 29 anys. Vaig ser membre del patronat. I, amb motiu del 10è aniversari de fundació del col·legi, vàrem impulsar l'estrena de la sardana titulada Virolai 10 anys, del compositor molinenc Víctor Cordero i Charles. Virolai 10 anys. Seguim amb la Cobla Contemporània.

Maria Teresa Monclús i Marquès. 90 anys al teu costat és el títol que li va posar amb motiu del 90è aniversari de l'Hospital de Campdevànol i va ser un obsequi de l'autora de la sardana, Maria Teresa Monclús i Marquès. Escrita l'any 2011, ens l'ofereix la Cobla Contemporània.

I de Cap de Bànol anem a la vila del costat, a la capital, a Ripoll, que amb motiu de la capital de la cultura catalana, Maria Mercè Navarro i Galindo els va dedicar la sardana titulada Ripoll 2013, capital de la cultura. Aquesta sardana també està dedicada, a part de la capitalitat cultural de Ripoll, a Florenci Cribiller. Fou escrita l'any 2013 i fou la guanyadora del primer concurs de composició de sardanes de caire popular de Ripoll. Doncs per tots vostès, Ripoll 2013, capital de la cultura, de Maria Mercè Navarro i Galindo.

La sardana que tot seguit ens interpretarà la cobla contemporània està dedicada a una cobla, concretament a la cobla Rossinyolets, grup musical de Castelló d'Empúries. La sardana porta per títol Amics meus tots, i com diu la partitura, dedicada als companys de la cobla Rossinyolets, actuals i dels darrers 7 anys, amb sentiment de nostàlgia, de festa i carinyo. Espero que apreciïn la meva primera sardana, segons anotació de l'autor. Aquesta sardana és original d'Albert Genís i Montoliu i fou escrita l'any 2014. Amics meus tots.

La sardana que a continuació ens interpretarà la cobla contemporània està dedicada a un matrimoni que hem compartit molts concursos de colles sardanistes i moltes ballades. M'estic referint a Sadurní Sánchez Peralta i Eulàlia Carafí i Sans. El Sadurní és conegut per tots els que gaudim de la seva amistat com el Sàtur de Martorell. En pas ferm és el títol de la sardana dedicada a en Sadurní i a l'Eulàlia, amb motiu del 25è aniversari de noces, i va ser un obsequi de la seva filla Anna Sánchez i Carafí. Escrita l'any 2011, és original del martorellenc, del també martorellenc, Daniel Gasulla i Porta. En pas ferm.

A continuació, la peça que porta per títol Galop de l'Amunt i Crits està dedicada a la colla Amunt i Crits de Terrassa en el seu 65è aniversari pel treball i empenta envers la sardana. És original de Joan Lluís Moraleda i Perxacs i fou escrita l'any 2013. La sardana es titula Galop d'Amunt i Crits.

Efectivament, era un galop, no una sardana. Marxarem amb la sardana titulada Sarda Patum, dedicada als berguedans i les espectaculars audicions de sardanes a la matinada, i en especial a Joan Benavides i Martí, perdó, Joan Benavides i Martí Villegas, segons anotació de l'autor. Original de Jeroni Velasco i Corzo, escrita l'any 2014, dedicada a aquests dos companys berguedans que van formar part dels rengles de la coula contemporània. Amb aquesta sardana, Sardà Patum, marxem fins dimarts que ve, si Déu vol. Adéu-siau, amics. Tingueu molt bon cap de setmana sardanista.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer, fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'inicció o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'inició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu ídol és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Llavors, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors, l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li. I si no, pues deixar-lo ja i no acostar-nos. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, d'aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Ah, exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tingueu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions, ara actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
1: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és, si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al CUAP de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al CUAP, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
1: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen d'allò. Els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases, de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibit totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. Hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres. Sabem que la nit de revetlla tindrem una dotació antiincendis per controlar els petits conats que es vagin sortint, que disfruti tot el món de la revetlla, però sobretot no em cansaré de repetir seny, seny i seny.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directe parlem d'una tradició, la Coca de Sant Joan. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan, les fleques s'omplen d'activitat i la coca esdevé protagonista indiscutible de la festa. A Sant Andreu de la Barca, els forners continuen mantenint viva aquesta tradició tan arrelada a la cultura catalana, elaborant coques que combinen receptes clàssiques amb tècniques actuals. Josep Maria Garcia, del Forn Garcia de Cal Forner, explica com ha canviat la demanda al llarg dels anys amb una creixent varietat de coques més enllà de la tradicional de fruita confitada. També comparteix els secrets de l'ofici i recomanacions per triar una bona coca i gaudir-la en família.
4: Home, és una festa molt esperada per Catalunya, una celebració. Jo, nosaltres, com que som els que fem la coca, doncs som part important d'aquesta celebració.
3: Des de quan comenceu a preparar la campanya de Sant Joan i sobretot com es viu aquests dies dins del forn?
4: A veure, jo dues setmanes abans obro, diguéssim, els encàrrecs. I llavors la gent, com que ja és una clientela que sap el que vol, doncs genera els encàrrecs i vaig acumulant encàrrecs.
3: En aquest moment, que queden ja pocs dies, diguéssim, per Sant Joan, com van les previsions de coques? N'hi haurà més de canys anterior, hi haurà menys? Com està comportant-se el client?
4: Jo personalment tinc una... Bueno, faig sempre el de l'any anterior. No ho sé, tinc una previsió d'una miqueta més, si fa falta fer-les, però en principi em baso sempre amb el mateix de l'any passat.
3: Quins són els ingredients bàsics d'una coca de Sant Joan i què la diferència d'altres coques?
4: A veure, la coca de Sant Joan és una coca de brioix, una massa de farina, aigua, ous, oli, sucre. Llavors es pot acabar amb fruita, amb crema, es pot acabar també amb espinyons, amb ametlles, segons a gust, que per això va bé agafar els encàrrecs, per poder personalitzar més la coca com la vol cada un.
3: La coca confitada m'imagino que és la més típica, la tradicional. Quines serien les novetats o així noves coques que es facin de Sant Joan?
4: Ja fa uns quants anys s'han incorporat les de pasta de full. Llavors es fan amb crema, amb xocolata, amb cabell d'àngel, i el mateix, amb pinyons, sense pinyons, amb fruita, depèn de com ho vulgui acabar la gent, si l'encarrega. I després també n'hi ha les de llardons, que són també de les últimes que s'han incorporat.
3: Ha canviat la tradició de la coca, de com es confeccionava abans la coca i com es fa ara, al llarg dels anys, o s'ha mantingut, és una tradició que s'ha mantingut estable?
4: De quantitats, nosaltres hem variat, clar. Ja han tingut èpoques quan no hi havia la competència de les supermercats, doncs realment es feien cues aquí a la botiga perquè tu no paraves a fer coques i fer coques perquè no podies fallar en un dia així amb la gent. I llavors era fer fins que l'últim client tingués l'última coca. Però ja et dic, com que ja tot arreu venen coques i culturalment la gent que ha vingut de fora, que veu la festa, bueno, vol participar d'ella, ja els està bé la coca que compren al supermercat.
3: Com ha variat els gustos del client? Segueix emportant-se la majoria la coca tradicional o demana la coca de crema, de xocolata o coques especials?
4: La d'estrella és la fruita confitada. brioix amb fruita confitada. Aquesta és la que més es ven, és la típica. Llavors, tot l'altre també, és que té sis... Les de cremes venen molt bé, també. I cabell d'àngel i xocolata van venent, sí, sí.
3: Ens explicaves que any rere any, més o menys, tens els mateixos clients que els vas incorporant any rere any. Hi ha algun client que el tinguis des de fa molts anys i que, no sé, diguis, mira, aquest client li venc la coca fa 20 anys i sempre li faig la mateixa?
4: Jo crec que tots els clients que tinc fa més de 20 anys que li venem les coques.
3: Sí?
4: Sí, jo diria que hi ha clients hasta dels meus avis.
3: Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, sí, o sigui... De fet, aquesta botiga, la gent venen ja de molta clientela. El dia a dia, no t'exagero, són dels meus avis, són clients dels meus avis.
3: Hi ha alguna anècdota curiosa, alguna història relacionada amb la Revetlla i les coques que poguessis explicar?
4: Pues treballar 24 hores, 25, 26 hores, això no ho oblidaré mai. Ja no passa, per sort, ja no passa. Però estar tot un dia aquí fent coques, això ho he viscut, al costat del meu pare... i no es tornarà a repetir mai més, doncs gràcies a Déu, eh?
3: Per acabar, quins consells donaria als oients per triar una bona coca de Sant Joan i gaudir-la al màxim durant aquest dia com a professional? Què diries que és una bona coca, que és la que la diferència?
4: Jo crec que tot el que sigui recent fet és màxima qualitat. Per tant, jo ja fa dues setmanes que estic veient que van venent coques als supermercats. Bueno, té la seva qualitat, i però jo crec que la que supera amb gran diferència és que surti del forn i te l'emportis calentona.
3: La coca de Sant Joan continua sent molt més que un dolç. O és un símbol de tradició, convivència i celebració compartida. I a Sant Andreu de la Barca els forners mantenen viu aquest costum any rere any, que reuneix famílies i amics al voltant de la taula.
0: I la Colla de Diables ja ho té tot a punt per la celebració de la Revetlla de Sant Joan i la recuperació de la tradició de la bruixa de Senyor Arnau. La bruixa del Senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la Revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la Colla de Diables va recuperar. Una Colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
5: Hola, Jordi, bon dia.
0: Bé, la bruixa del Senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar, i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del Senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la Colla de Diables va recuperar.
5: Sí, sí, Jordi... Com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau, i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
0: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels diables, tallers infantils, la lectura del conte...
5: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
0: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del Senyor Arnau.
5: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa, i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
0: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del Senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
5: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
0: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del Senyor Arnau.
5: Bueno, és una tradició molt xula, i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
0: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs, la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables, a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
5: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui sàpiga el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
0: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
5: Bueno, com cada any és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
0: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa doncs, finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
5: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Que sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
5: No, no. O sigui, que hem d'anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després a gaudir a l'esplanada del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic i, a més, concert amb la Correfoc Band i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
5: Gràcies, Jordi, a tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a les mascotes.
6: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
3: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
6: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
3: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
6: es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, o sigui, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, aquest grau d'estrès, no?
3: Perquè clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts, és possible ensenyar-los això?
6: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar, intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
3: Per la gent que ens estigui sentint i tingui en aquest cas mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
6: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
3: Mm-hmm. És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
6: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre de lo possible, no sé que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre de lo possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
3: Mm-hmm. Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
6: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia pues que l'animal arribi cansat, si pot sortir a caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta pues, això, el tema d'ajudar-lo pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments pues, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, i te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intentar això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
3: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
6: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
3: Durant aquests dies augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja han mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
6: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
3: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota

0: etiqueta de qui és el propietari.
1: Per acabar, si haguessis de donar tres consells essencials, imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
0: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla dos dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls, no? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
1: Així, un veterinari explica quines mesures cal prendre abans, durant i després la revetlla per reduir l'estrès dels animals i evitar surts o fugides.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquesta setmana continuen els actes del Dia de l'Orgull. Aquest dijous, una inauguració d'una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, organitzada per l'Agrupació de Joves. Tot seguit en parlem.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigües Toses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'Agrupació de Joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, una exposició on Desviars, què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació...
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no?, també dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no?, diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'Agrupació de Joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigües Toses, i que ja s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'Agrupació de Joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia.

0: cadascú doncs té un estil, barrejar aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà doncs en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera doncs de com veuen el món. Com bé has dit, sí, tenim artistes internacionals, comptem amb dos artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com bé havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
1: També el creador de la Geganta Queer, no?
0: Correcte.
1: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 5:45 de la tarda, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigües Toses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigües Toses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, reivindicació,
2: sí,
1: visibilització...
2: Al final, doncs, com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere, i evidentment doncs oferint doncs aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
1: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
0: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'Orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer, i no l'havíem trobat. I va ser arran de doncs a trobar una persona, doncs aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí doncs ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia, que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs que a l'hora de les últimes crides de cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició, doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
1: Suposo que quan al principi us costava ja trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parlàveu, és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
2: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs alguns artistes doncs ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, molt de treball en aquesta exposició.
1: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
0: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'Orgull per donar inici als actes, també esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs esperem que d'aquesta manera doncs tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
1: Gorka, en el teu cas, què esperes?
2: Que espero, doncs...
1: D'impacte,
2: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi han situacions, no? De, hi han persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la, la hegemonitat, no? De la societat, i que ha, ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
1: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
2: Correcte. És, diguem, cada any, a banda del, del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
1: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central, sí, del Dia de l'Orgull, però ens centrem en aquesta exposició, Desviars, a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
0: Correcte.
2: Correcte.
1: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ja està obert el període d'inscripció per la 31a edició de la Gincana Nocturna, una activitat important a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La 31a edició de la Gincana Nocturna, doncs ja s'ha obert el període d'inscripcions. S'ha de demanar cita prèvia a través de la pàgina web de sabarca.cat fins al dijous, dia 25 de juny.
4: Ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny, un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
4: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop tinguem, acabem el divendres 3 de juliol amb totes les sol·licituds d'inscripció, el que es fa és agafar el total de places i revisar tots aquells grups que s'han inscrit que gaudeixin de plaça reservada per haver completat les 11 proves mínimes de l'edició anterior. En aquest cas, doncs aquests grups ja tenen plaça directament reservada, tot i que insisteixo que han de fer tots els tràmits fins a aquest punt, han sol·licitar la cita prèvia i han de fer la inscripció igual, i llavors amb les places vacants realitzarem el sorteig també tradicional d'inscripcions, que serà el dijous 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
4: Això t'anava a preguntar, en aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment?
5: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és doncs les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem doncs que siguin temes doncs prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs casos molt especials doncs com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
4: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent són els que decidiu.
5: Sí, efectivament, o sigui, de fet la gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització. Hi ha moltes maneres de viure-la, i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna projecte d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament a la reunió, cosa que celebrem.
4: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
5: Home, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició. Portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos, que faci la preinscripció i que faci la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera, i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
4: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
5: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana, o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable, i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar, i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
4: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna, que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
1: La gincana nocturna, una de les activitats interessants de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que enguany complirà la seva 31a edició. I fa uns dies avançàvem una de les actuacions que tindrà lloc a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, el concert de Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de la Revetlla de Sant Joan, les casetes de venda de petards ja es preparen per a uns dies d'intensa activitat. Els venedors preveuen una campanya similar o fins i tot superior a la d'anys anteriors, amb una gran demanda de productes tradicionals com les fonts, les bengales i els petards de trons, però també amb un creixent interès per a opcions més silencioses i pensades per a tots els públics. L'Oriol i la Maria són dos joves venedors de petards OCM que asseguren que aquests primers dies són molt tranquils, però que quan s'apropa la data assenyalada es factura bastant.
2: Ahir vam començar nosaltres, aquí a Sant Andreu.
1: I com està sent? Des que va obrir hi ha hagut moviment?
2: Bueno, sempre els primers dies són bastant tranquil·lets, però després de cara al cap de setmana i ja els últims dies, pues sí que la gent ve més.
1: Quines expectatives teniu de ventes? Preveieu que vindrà molta gent?
2: Sí, sí, habitual cada any, normalment els últims dies és això el que comento, que sempre ve més gent i sí, es factura bastant, sí.
1: Quins són els petardos que normalment la gent més s'emporta?
2: Normalment, a la veu ofertes i tal, que fan el 2x1, el 3x2, normalment la gent s'emporta el que ve a ser els lotes.
1: Aquests lotes què contenen?
2: Bueno, depèn del lote, però una mica de tot, una mica de petardos, bombetes, bengales, articles infantils...
1: Quin tipus de consumidor us ve? Us ve famílies, gent jove, gent adulta?
2: Una mica de tot, però sí que habitualment són els pares que, pels seus nets o pels seus fills, per gent més petita.
1: Normalment la gent, quan es sol gastar? Quan ve aquí a comprar petardos?
3: Hi ha una mica de tot, però sí que hi ha gent que arriben a gastar-se 300, potser, fàcil.
1: És molt, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I després m'imagino que hi ha gent que no es gasta ni 5 euros, no?
3: Exacte. També algun que agafa una caixa de xinos i ja està.
1: La Revetlla de Sant Joan ja és una tradició molt arrelada. Què representa per vosaltres aquesta festa, que participeu activament venent petardos?
2: Bueno, al final és una tradició. Cada any jo crec que ja és la família, el juntar-se tots, i el dels petardos pues, és una mica de menys, però sí que fa il·lusió sempre.
1: Quines són les principals mesures de seguretat que imagino que expliqueu o que doneu als clients a l'hora de tirar petardos, a l'hora de comprar-ne i sobretot aquí a la caseta?
2: Bueno, mesures, sobretot que tinguin precaució en, depèn de quin petardo, tirar-lo lluny de persones i d'obstacles. I després, sí, això, apartar-se uns quants metres per tenir més seguretat.
1: Aquí, qualsevol persona que vingui li veneu petardos o hi ha una normativa, demaneu DNI, com funciona?
2: Bueno, en el cas de... Si veiem que són menors, per exemple, bueno, sí que hi ha tres classes de petardos, diguéssim, i depèn l'edat, pues no, va per més 12, més 16 i més 18. Llavors, si compleixes això, cap problema, si no, no.
1: Quina diferència hi ha entre els de més 16 i els de més 18?
2: Bueno, bàsicament el tamany i la potència, jo crec.
1: Després hi ha algun tipus de petardos que sigui per menors?
2: Petardos així de petar, no. Sí que són les bombetes, articles infantils, sobretot. Això sí que ho poden fer els menors.
1: I les fonts i les llumetes?
2: Sí, també. Les fonts també, perquè al final la fiques en un lloc, t'apartes i és més visual.
1: I hi ha petardos sense soroll? Existeixen ara que està la gent molt conscienciada amb el tema del soroll, dels animals?
2: Petardos com a tal, sense soroll, no.
1: Pirotècnia, em refereixo en general, eh?
2: Ah, sí, pirotècnia, sí. Bueno, les bengales, per exemple, no fan soroll, però poquet més.
1: Imagino que obrir una caseta plena d'explosius és una cosa que s'ha de tenir una miqueta en compte. Quines normatives o quines coses, mesures de precaució heu de prendre?
2: Bueno, al final nosaltres tenim els extintors aquí per qualsevol cosa, que és obligatori, i tota la normativa d'Ajuntament i tot en regla.
1: Quin missatge voldríeu transmetre als veïns de Sant Andreu de la Barca perquè gaudeixin d'una revetlla segura i responsable?
2: Bueno, pues que al final gaudeixin sobretot de la revetlla, que és un cop a l'any, i que juntin amb la família i ho passin molt bé, però sí que s'ha de tenir consciència que al final són petardos, pot fer mal a la gent i s'ha de tirar amb precaució.
1: Per què vas començar a treballar aquí a Petardos CM? Per què vas decidir-te per ser venedor de petards?
2: Bueno, al final tenia aquesta setmana em coincidia aquell any que no tenia res, vaig provar perquè m'agrada el tracte amb la gent i el que és el vendre, i els petardos sempre van agradar des de petit, llavors vaig veure que era una bona oportunitat.
1: I vosaltres quins petardos us emportareu? Perquè imagino que ja que veneu, algun us emportareu, no?
3: Buah, jo poca cosa, els petardos no m'encanten, però sí que fons, el que sigui més visual, sí que m'agrada.
1: I tu?
2: Jo també, jo els petardos ja des de quan era més petit ja els vaig deixar, però sí que les fonts i tot això està molt xulo, sí.
1: I quin és el coet més gran que teniu per aquí?
2: El coet més gran són els SpaceX, que són 5 coets que fan una palmera de 15 metres a dalt.
1: Te l'emportaràs, aquest?
2: A lo millor... potser un, però per preu és una mica complicat.
1: Sant Joan ja està a tocar i les casetes de pirotècnia destaquen les novetats d'aquest any i recorden la importància d'un ús responsable dels petards.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com.

0: activitats. Ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible, per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, a una bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, així que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que fos divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogan i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entremig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja haguem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Bona revetlla. I dijous tornem a ser aquí amb tots vosaltres.

안녕하세요, 빌보페어스. 저는 김준서입니다. 저간 김준서. 감사합니다. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 274 de K-Pop History. Començarem aquesta edició actualitzant més temes K-Pop de la primavera 2026 i ho farem amb el retorn del grup de noies IOI, que eren 11 noies quan van debutar en el seu moment el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre el 31 de gener del 2017. Havien tret dos extended plays i quatre singles. En el seu poc temps que van estar actives, van arribar a guanyar fins a 9 números 1 en shows musicals. A més, membres del grup han acabat siguent solistes, com per exemple Chang'a o Chongyang de les Bushi Sonjo, i altres també han acabat sent membres de Pristin, Gugudan i Wikimiki. Ara han tret i han tornat com a nou noies a l'extended play IOI Loop, el 4 de maig d'aquest 2026. De fet, és com a celebració del seu 10è aniversari de debut, del qual ja havien tret un avançament del tema Goodbye with a Smile, que era una edició de l'any 2016. Ara les escoltarem amb el single Suddenly, en el que fan servir un synth-pop modern i la lletra hi ha participat John Somi, on en aquest cas en descobreix les emocions que tornen de cop. Porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat de les IOI Suddenly.

Escoltarem ara la novetat de Show No and Young One, subunitat dels Monsta X, que van debutar amb aquests dos membres del grup el 25 de juliol del 2023. Els trobarem des de l'Extended Play Love Me del 21 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Do You Love Me, que mostra les emocions de dues persones que s'atreuen i rebutgen mútuament mentre busquen respostes. De fet, es va repetint dins de la cançó moltes vegades si l'estima o no, Do You Love Me or Not. Porten més de 2,5 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat del Show No and Young One, Do You Love Me.

Escoltarem ara un nou tema de les Bua. 5 noies, 4 coreanes i una japonesa que van debutar el 15 de maig del 2020. Les escoltarem des del single digital YXY, que és Wish Wish Y, del 13 de maig d'aquest 2026. És un tema agradable i melòdic amb arranjaments de guitarra i bateria que sona clàssic i està pensat per al seu 6è aniversari de debut. El títol fa referència al seu fandom i les emocions compartides aquest any. Escoltem, doncs, aquesta, diguéssim, celebració de les WA YXY.

Escoltarem ara el nou tema dels Shakers, 10 nois, 9 coreans i un tailandès, que van debutar a Corea el 30 de març del 2023 i al Japó ho van fer el 7 d'agost del 2024. Els escoltarem des de l'estand de play Root Zero d'Hora, del 19 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Okai, que és un tema amb molta energia en el que criden a raptar les normes de la societat. Amb un videoclip amb elements de fantasia que ja porta més de 10 milions de reproduccions als seus 5 primers dies, escoltem la novetat dels Shakers Okai.

Tenim més debuts aquest any. Ara seran les 5 noies que formen Heart of Woman, 4 coreanes i una xinesa, que ho han fet amb l'àlbum Heart Bite Legacy el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Lost in Pro. Cal recordar que no és habitual un debut amb un àlbum complet, però ajuda a oferir més varietat de conceptes i música del grup, clar. Tornant al tema, ens dona una melodia pop dins d'un ritme lleuger, inspirat en el New Jack Swing de finals dels 90 i té tocs de Y2K d'inicis dels 2000. Naturalment, tot això té sons retro de guitarra i sintetitzador. La lletra parla de mantenir la pròpia identitat fins i tot en moments de crisi. De moment, el videoclip oficial porta més de 2 milions de reproduccions en 2 dies. Escoltarem en realitat la versió de la performance, degut a que el videoclip oficial té algunes falles de so i que no està molt equilibrat. Escoltem, doncs, les Heart of Woman, Lost in Pro.

Ara ens escoltarem un nou treball solista de Jun Sanà, membre del Sastro, amb els que havia debutat el 23 de febrer del 2016. Ja havia debutat com a solista el 6 d'agost del 2024 amb el seu primer Sunday Play Dusk. El trobarem ara des del que és ja el seu tercer Extended Play No Reason del 20 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal I Decade Me. És la inicials de I Don't Know Me, de No Em Reconec. La lletra confessa que ell mateix tampoc es reconeix. La música té unes influències funk i hip-hop amb un baix persistent, amb tocs de metalls, que, a més, recordem que és un videoclip que porta ja més de 8 milions de reproduccions en 12 dies. Escoltem, doncs, Jun Sanà amb I Don't Know Me.

0: ladies.
1: Tenim novetat del grup de noies Queen's Eye, que havien debutat Sigensis el 24 d'octubre del 2022. De fet, es van reorganitzar més endavant, amb sortides i entrades. De fet, Jena va sortir el 2023 i Anna, Narin i Damin van sortir el 2025. Ara segueixen 106, 5 coreanes i una tailandesa, amb aquests canvis, com hem dit, i han tret el seu segon extended play, Prism, episodi 2, el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Y2K. El tema naturalment juga amb la nostàlgia i estètica d'inicis dels anys 2000, tot i que el so és una reinterpretació d'aquella època. Porten més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial els seus primers 4 dies. Escoltem la novetat de les Queen's Eye, Y2K.

Ja tenim un nou treball dels 5 nois actuals que formen Zero Base One, que van debutar el 10 de juliol del 2023. Recordem que van començar siguent un total de 9 membres i als inicis d'aquest 2026, 4 se n'han sortit del grup en no renovar contracte. Tot i això, encara van acabar participant en el World Tour Here and Now del 25-26, que ha acabat aquest mes de març. Ara, amb la nova formació, els escoltarem des de l'escena de Play Assen del 18 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Top 5, que té un so hip-hop amb elements dels 2000. El títol de Top 5 fa referència a les 5 coses que més li agraden de la noia amb la que ha passat la nit anterior, i les anomena els seus llavis, el seu estil, els seus petons, el seu somriure, i número 1, el fet com el fa sentir. El tema ha guanyat 2 números 1 en jocs musicals al mes de maig, un Joe Champion el 27 i un M. Candon el 28. Porten més de 50 milions de reproduccions al videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat del Zero Base One Top 5. Last night made a list of my top 5.

number one, how you make me feel like. Els sis nois que formen Alpha Drive One, grup que ha debutat el 12 de gener d'aquest 2026, ja han tret el single àlbum No School Tomorrow el 26 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal OMG, que és un hip-hop R&B que combina ritmes enèrgics amb sons moderns de sintetitzador. La lletra parla de les emocions caòtiques dels adolescents comparant-les amb un clima impredictible. Amb més de 61 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 8 primers dies, escoltem aquest tema OMG, inicials de Oh My God, dels Alpha Drive One. Oh my God.

Recuperem els sis nois que formen Tuas, Tuosu, en coreà. Havien debutat a Corea el 23 de gener del 2024 i al Japó ho van fer el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'escena Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el que és el seu segon single, To All The Possibilities. La lletra parla de la confiança en poder optar qualsevol forma que la seva parella desitgi d'ells. Porten més de 5 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem els Tuas amb All The Possibilities.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 10 nois actuals que formen Treasure, grup que va debutar siguent Nadotsa a Corea el 7 d'agost del 2020 i al Japó el 31 de març del 2021. Recordem que Mashio i Yedam van sortir del grup el 8 de novembre del 2022. Ara els escoltarem des de l'escena de Play New Wave del 1 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, If I. Amb una base minimalista i un rap enèrgic, la lletra parla de la voluntat de superar els propis límits.

Recuperem les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Cicel, Winter i Ning Ning, que van debutar el 17 de novembre del 2020. Ja les vàrem escoltar a l'anterior edició des de l'àlbum Lemonade amb el single avançament World Different Animal, on els hi col·laborava G-Dragon, i amb el que ja han guanyat un Music Bank el 5 de juny. Ara escoltarem el single que dona títol a l'àlbum, Lemonade, que juga amb el concepte de si la vida d'una llimona es festa llimonada, en una metàfora de convertir els problemes en oportunitats. Tot això amb un ritme electrònic potent i refrescant. El videoclip oficial porta més de 27 milions de reproduccions els 8 primers dies. Escoltem la novetat de la ESPA, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Anem ara amb la novetat solista de Dong Yun-bae, conegut artísticament com Tae Young, membre dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006. L'escoltarem des de l'àlbum Quintessence del 18 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Life Fast, Die Slow, que és un tema synthwave amb pop progressiu i actitud punk, on parla de perseverar enfront d'una realitat en canvi constant. El videoclip oficial porta més de 10 milions de reproduccions en dues setmanes. Escoltem la novetat de Tae Young, Life Fast, Die Slow.

Ja tenim novetat de les 6 noies actuals que formen Isna i Xuna en Corea, 4 coreanes i 2 japoneses que van debutar el 25 de novembre del 2024. Les escoltarem des de l'Extended Play 7 de Tempo del 8 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Metronom, que és un tema de ritme house sofisticat i addictiu, on el concepte i la lletra parla de crear i seguir el propi ritme a la vida, sense dubtar, fins i tot enmig de la complexitat i caos del món. Això es veu molt evident al videoclip en el que acaba amb la figura de l'aparell aquest conegut com Metrònom, marcant el seu propi ritme. Porten més de 6 milions de reproduccions d'aquest videoclip oficial els 4 primers dies. Escoltem la novetat de la Xisna, Metrònom. Metrònom.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Soo.
1: Ximinà, que ens hem anirà. I donem les gràcies a la Park Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Abans de passar a la darrera estrena, recordem que les IOI, amb les que hem començat aquesta edició amb el tema Suddenly, han guanyat un show Music Core el 13 de juny. Ara sí, acabarem amb les 24 noies que formen Tripulés, Tripulés U en coreà. Tot i que es fan i es desfan diferents subunitats amb votacions dels fans, ara les escoltarem al complet des de l'Extended Play Love and Pop Part 1 de l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Baby Flower. La lletra i el concepte visual parla d'unes noies que pateixen les dificultats pròpies de l'adolescència amb un missatge d'ànim, en què totes són iguals, així que millor créixer totes juntes com flors. Tot això en una música enèrgica amb influències rock i tornada pop. El tema ja ha guanyat dos números 1 en shows musicals al mes de juny, un Show Champion al 10 i un Music Bank al 12. Amb més de 32 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 12 primers dies, escoltem la novetat de les Tripulés, Baby Flower. Sancho.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vengan sumidà, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can Sanmidà, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la part Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.